0: Càntics amb missatges, ho sentíem, sobre la lluita de classes o contra la policia, queden investigats, això sí, pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions.
1: I més de 300 tendes de campanya i entorn de 600 persones estan participant en l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne, que des del dissabte a la nit té lloc en la plaça de l'Ajuntament de València. Una acampada que no descarten continuï creixent en les pròximes hores. Amparo Sánchez.
2: De moment no han volgut valorar l'avançament electoral, però insisteixen que demostra que la mobilització social serveix per alguna cosa. Cristian Kirillov,

0: València.
1: Exactament, unes visites guiades que poden reservar al web i que esta setmana paren, perquè precisament el que tenim ara són unes portes obertes a este Palau de la Generalitat per descobrir un poquet més sobre la nostra història. De seguida abordem en el programa d'avui este especial 9 d'octubre amb una mocadora presidint també la taula que ens ha regalat el Gremi de Pastissers i Forners de València, un altre símbol, no? Un altre símbol.
0: Exactament, mocadora guanyadora, de més. Exacte. El segon premi de les mocadores.
1: Exactament, un poc la simbologia del que representa, no? El ser valencià o valenciana. I anem a saludar ja, tot i que de seguida anem amb l'entrevista, a José Díez, ell és vicepresident segon de la Generalitat, que ens acompanya també precisament en una setmana especial, al voltant del 9 d'octubre, amb tot el que simbolitza la comunitat, amb el turisme, amb les inversions i amb aquesta celebració del que ve per als valencians i les valencianes. Molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, què tal?
1: I moltíssimes gràcies per acollir-nos en este Palau de la Generalitat, el Palau i la casa de tots els valencians, en definitiva.
2: Gràcies a vosaltres.
1: De seguida anem amb tot, anem a descobrir-ho. Primer fem una connexió amb els estudis centrals. Ahí està Núria Moreno, per ficar-nos al corrent dels 4-5 temes importants de l'actualitat. Núria, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Doncs mira, el jutge ha acordat avui la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del passat dissabte per la vivenda. Més de 300 tendes de campanya i en torn de 600 persones estan participant en l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne en la plaça de l'Ajuntament de València, una acampada que diuen no descarten que continuï creixent en les pròximes hores. Estan participant sobretot molts joves que lamenten la situació que estan vivint.
4: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
5: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
6: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
7: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
3: També hi ha acampada a Alacant, en la plaça de la Muntanyeta, davant la subdelegació del govern en la capital alacantina, des del passat dissabte. I reaccions de la política valenciana a les eleccions generals previstes per al 29 de novembre. Reaccions com ara la del portaveu del Consell, Miguel Barrachina, del Partit Popular.
8: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
3: Els socialistes valencians s'han limitat a fer un missatge a Twitter a X de Diana Morán, la secretària general, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a aquestes eleccions i Compromís s'apel·la al que autodenominen les tres B baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda, Valdoví. Joan Valdoví, síndic de Compromís.
9: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
3: Per cert que la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el Camp Valencià d'estil com a bé d'interès cultural immaterial de la comunitat. Noelia Llorenç, Titanes, una de les referents, ens ha valorat així a Onda Cero.
10: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho, perquè les institucions facin el que calga per a que este Camp València d'estil es pugui conèixer en les escoles, mitjançant els materials que sé que s'estan fent, de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest Camp València d'estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
3: I un apuntat més, Begoña. Sabem que el pròxim dimecres el ple del Consell, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, proposarà entregar l'alta distinció de la Generalitat al poble de la ciutat autònoma de Ceuta.
1: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per recollir estos temes d'actualitat. Els principals, a les 7:20, ampliem tota esta informació a la brújula. Gràcies.
3: Així és, adeu.
1: I fins ara, perquè, com dèiem, estem submergits, iniciant esta setmana dedicada a tot el que va a passar al voltant del 9 d'octubre, que són moltes les iniciatives que es porten a terme. I al llarg d'este matí, Andrea, estem així en este Palau de la Generalitat. Han sigut centenars les persones que s'han apropat, perquè ara és una jornada de portes obertes des d'avui fins al dia 8 per a obrir la Casa dels Valencians a tots i a totes. Dèiem que estem amb José Díez, és vicepresident segon de la Generalitat, i volíem preguntar-li com ho celebra la Generalitat, no? Això és una de les iniciatives, l'obrir les portes d'este país.

0: Palau, què van a trobar els que visiten el Palau estos dies?
1: Bueno, el que nosaltres volem és que els valencians, en primer lloc, disfruten, no? Disfruten del dia de la celebració del 9 d'octubre. Entre aquesta manera de disfrutar, pensem des del govern que una de les formes és coneguent la seua història, no? Enguany, la campanya del 9 d'octubre celebra o commemora el que seria el 750 aniversari de la mort del rei en Jaume, baix el lema Un llegat infinit, no? I és precisament, no? El sentir i ser llegat, el tindre aquest orgull d'identitat del que som, no? De la història que tenim, i precisament per a celebrar-ho, què millor que obrir les portes del Palau de la Generalitat, que és el símbol, és el signe del nostre autogovern que tenim gràcies al rei en Jaume.
0: Exactament.
2: I com deia la companya vicepresident, aquesta setmana sobretot la Generalitat està obrint literalment les seues portes de aquesta casa, no?, del Palau de la Generalitat, però la comunitat també està intentant estar cada vegada més oberta, no?, a l'exterior. No sé com s'està treballant exactament des del Consell per a impulsar aquesta apertura.
1: Bueno, se fan activitats al llarg de moltes ciutats de la Comunitat Valenciana, que on la tradició també del 9 d'octubre és, se ve fent des de temps immemorials també, no? A banda d'això, doncs, n'hi ha activitats culturals, activitats musicals, focs artificials, el que és la, per exemple, la nit del 8 al 9, no? Els castells artificials que no sols es fan a València, sinó també a Alacant, a Castelló i a Elx, i bueno, al final és que tenim tots un sentiment de pertenèixer, no? A aquesta família que és la comunitat valenciana, no? Uh-huh. Sentir-nos tots valencians.
0: Exacte, amb les nostres senyes d'identitat, com puguen ser, com dèiem, aquestes tradicions, aquests 750 anys de llegar del rei Jaume I. Jo crec que cada vegada coneguem més projectes d'empreses que volen invertir a la comunitat valenciana, i això precisament també és una bona senyal del que fem, de com ho fem per atraure tot aquest potencial de les empreses. Què ofereix la nostra terra per a aquestes companyies nacionals i internacionals per a que elegisguen instal·lar-se i créixer així?
1: Bueno, jo sempre ho dic, no? El nostre territori és un territori 5 estrelles. És un territori que té tant empreses, un ecosistema empresarial molt, molt, molt potent, molt, molt important, tenim talent, tenim les universitats, els instituts tecnològics, tenim una situació geoestratègica que és, que no tenen en la resta d'Espanya en quant a connexions, tenim el millor port, el port de València és el millor port de contenidors del Mediterrani, amb connexió directa al corredor mediterrani, amb connexió directa al Madrid. És un territori que, com te dic, dubte molt que a tota Espanya hi hagi un lloc com este, no? I a banda d'això, tenim així una qualitat de vida
0: és
1: immillorable, i per tant el conjunt de tot això i aquesta combinació fa que siga molt atractiu a l'hora de les empreses pensar en invertir en Europa, no sols en Espanya sinó en Europa, i que trien de tota Europa, que trien la comunitat valenciana per a grans inversions.
2: Doncs ens quedem amb aquesta idea, no?, d'una comunitat que vol seguir creixent i creant aquestes oportunitats, sobretot per al futur, no?, per als nostres joves. Així que, vicepresident, abans de despedir-nos, no sé quin missatge li agradaria traslladar als valencians, sobretot durant aquesta setmana tan important per a nosaltres, la del 9 d'octubre.
1: Doncs jo crec, dos paraules. Orgull, orgull de ser valencians, i confiança en el futur. Confiança en que quan fem les coses tots junts i anem tots en una mateixa línia, la comunitat valenciana té una... puguem fer el que vulguem. Uh-huh. Així ja som els valencians. Desitjar a tots els alacantins, els castellonens i els valencians per a que disfruten del nostre dia, del 9 d'octubre.
0: Uh-huh. I de

0: Deixes prèvies, perquè hem de dir que, com ja deia el vicepresident, hi ha una agenda d'actes repartits a Alacant, a Castelló, a València, per a consultar-la a través de les xarxes o a través de la web de la Generalitat, evidentment, com per exemple eixa jornada de portes obertes a el Palau, de l'1 al 7 d'octubre, de 11 a 2 i de 4 a 7, o també un mercat medieval que tenim molt prop d'ací, del 6 al 8 també una projecció audiovisual 360 graus sobre la façana de l'edifici del Palau.
1: 6, 7 i 8, sí. 6, 7 i 8 hi haurà projeccions a la façana del Palau, el que es diu un video wall, des de les 8 de la vesprà fins a les 12 de la nit. Uh-huh. Portes obertes, com has dit, l'horari crec que és de 11, sí, pel matí de 11 a 2, sí, i per la vesprada de 4 a 7.
0: Correcte.
1: Des d'ací, encara que els que ens escolten no ho veuen, com has dit, ens presideix una mocadorada també, que forma part de les nostres tradicions, però només un apunt per a cridar a que vinguin. Estem en el Saló Daurat, on poden contemplar dos sorolles, uh-huh, el quadre de les pescadores i el quadre del Palleter, però a banda d'això veuré un dels espais més emblemàtics d'este palau, amb el sostre daurat, no? Per això es diu el Saló Daurat, que si em permetixes,
0: sí, sí,
1: vos conté una xicoteta anècdota, una llegenda, que jo crec que és, bueno, pues, animarà la gent a vindre.
0: Sí, sí, val? Que després ho busquen.
1: Estem en un sostre de fusta policromada que està pintat en or. I segons diu la llegenda, és el primer or que va vindre de les Amèriques. Uh-huh. Teníem un valencià, un jueu sefardí, que li diuen Lluís de Sant Àngel, que li va fer un préstec a Colom per a fer una de les expedicions, i quan va tornar li va pagar ixe préstec en or. En ixe or es va pintar
0: este sostre. Que és meravella.
1: Només això mereix la pena vindre estos dies de portes obertes, a banda de que és un salón es recibixen les màximes autoritats. Este matí, sense anar més junt, s'ha rebut així al president de Vivas, de president de Ceuta, i ja vos dic, és un saló que mereix la pena vindré visitar i disfrutar.
0: Uh-huh. Doncs portes obertes, ja ho saben, així al Palau de la Generalitat, i amb tota la programació que des de ja mateix estem a 5, però fins al 9 d'octubre, està repartida tota aquesta programació per tota la comunitat, València, Castelló i Alacant, per a gaudir-la. Així que José Díez, vicepresident segon de la Generalitat, moltíssimes gràcies per apropar-nos els detalls i per fer-nos un reflex de com la comunitat atrau tot el que deu atraure, perquè té molt de potencial, i de com ho projectem a l'exterior. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adeu. I fins ara, perquè continuem, és un programa especial que estem emitint, com heu sabut, des del Saló Daurat del Palau de la Generalitat, amb motiu del 9 d'octubre, arrencant setmana de la millor de les maneres, quan són les 3 menys quart del migdia, en este dilluns. El que anem a fer ara, el vicepresident ens donava un apunt del que era aquest sostre, no?, d'este saló, que és una de les estances, de les 5 estances que poden observar quan venen ací a la jornada de portes obertes, i també quan prèviament han reservat una visita guiada. Els ho avancem, aquesta setmana no es poden fer eixes visites guiades perquè és motiu de les portes obertes, però sí que es poden fer més endavant. Ens parla amb més detall d'aquestes visites, d'aquestes jornades, Núria Valladolid, que ja forma part de tot l'equip de Galipat, que són qui organitzen i fan possible aquestes visites. Núria, molt bona vesprada, buenas tardes.
2: Bona vesprada, què tal?
0: Molt bé, amb moltes ganes de saber, perquè ja el vicepresident ens contava un detall que ens ha paregut molt curiós, de com este Saló Daurat es va formar, no?, i per què tenim este sostre tan daurat. Però és una de les 5 estances, no?, que durant una visita guiada que soleu fer ací al Palau mostreu a la ciutadania. A part d'aquest espai, quins altres espais també es poden veure al Palau?
2: Pues mira, la visita realment sí que segueix un recorregut paregut a les portes obertes, amb la diferència que sí que saturem a parlar sobre el que la gent està veient en aquest moment. Aleshores, nosaltres comencem per el pati gòtic, que és un poc el que te rep quan entres al Palau, per a passar després a aquesta substància que és el retret daurat. Abans es podia veure el retret daurat xicotet, ara mateix no està obert. Uh-huh. I després ja passem i pugem l'escala per a arribar al primer pis i ahí podem veure la capella, el Saló dels Reis i la sala de corts. O sigui que és

0: Molt complet el recorregut.
1: I quan van passant per les diferents estances, la gent que reserva aquestes visites, que es poden fer a través de la web de la Generalitat, no les reserves?
0: Sí, sí.
1: Quan venen, de què sorprenen o què admiren més quan comencen a fer tot aquest recorregut?
2: Pues jo crec que la gent sap que està entrant a un lloc a Mitjà, però que encara així sempre se sorprèn de la, com la magnificència d'aquest espai. Al final és això, quan entres en aquesta sala, per exemple, tot el sostre daurat és una cosa que crida molta l'atenció, o per exemple el fet que els paviments siguin els originals del segle XVI, tampoc passa desapercebut. I després, que si venen a les portes obertes és una cosa que podem veure, quan accedixen al primer pis, que moltes vegades ni saben que poden accedir, la capella, el saló de corts, al final són qüestions originals, segle XVI, XVII, ens parla de l'evolució de la nostra història.
1: I a dia d'avui, per exemple, aquestes estances, així al Saló Daurat sabem que se reben a moltíssimes institucions, a moltes personalitats, la capella o el Saló de Corts, per exemple, a dia d'avui un poc, per a què serveixen, no?
2: Ara mateix, jo el que m'agrada dir és que crec que sí que trobem aquesta diferència cerimonial que també trobàvem en el passat entre espais polítics i espais històrics que confluïssen. Aleshores, crec que són espais que estan més habilitats per al que és la visita i l'atenció al públic, i després els que estan tancats sí que són els que acullen més els actes polítics.
1: Al llarg del matí hem vist moltíssima gent entrant avui a les portes obertes. No sé quanta gent s'haurà registrat este matí, però no sé, 200, 300 persones?
2: Sí, inclús estem fent matins un poquet més amb més gent. Sí que estem arribant, sobretot en cap de a vore 800 persones pel matí, i al final acabem el dia que pràcticament han entrat així entre 1.500 de 2.000 persones.
1: Bueno, més en un dia.
2: Sí, clar. Sí, sí.
1: I això és fins al dia 7, lo de la jornada de portes sí. obertes, és fins al dia 7, que com dèiem, pues és un espai que crec que mereix molt la pena. Jo no sé si sorprenen més els propis veïns o veïnes de València o voltants o de la Comunitat Valenciana o els turistes. Qui sorprèn més? Perquè moltes vegades no sabem el que tenim a casa, no?
2: Tal qual, no, tal qual, a més, perquè això me passa que m'arriba moltíssima gent, major, jove, que te diu, és que jo, fixa't que visc quasi de tota la vida, sé que això existís o no sé que això existís i mai havia entrat, i és el que te dic, saben que estan entrant en un lloc important, però quan ho veuen tu veus perfectament que és que inclús els xiquets es queden bocabadats. I després les persones que no són d'ací te pregunten què és exactament l'espai perquè els crida l'atenció, i quan entren lo mateix també te busquen per a preguntar-te, però què és això, com és això, per què s'utilitza.
1: Hi ha moltes preguntes, sí, no? Les moltíssimes. Persones que venen, jo crec que els obtindrà molta pregunta, sobretot de conèixer certs detalls, no? En quant a l'ornamentació, les portes, les finestres, el propi, com dèiem, el terra, no? Que moltes vegades sí. està fet pues, amb taulells tan originals i originals com són els que es feren quan este palau es va fer. Per exemple, a l'hora d'acollir a la gent estrangera que ve, ells com troben que això pot visitar-se? A través de la promoció que es puga donar, o ells ja saben que això existeix i venen exclusivament moltes vegades per descobrir un poc més?
2: Pues ahí sí que te diria, a veure, al final hi ha dues formes d'accedir a la informació, que és o per la promoció que s'ha donat de tots els actes que se van a fer a motiu del 9 d'octubre, o al final passant per davant i adonant-te que està obert. Sí que te diria que en el cas de la gent que no és d'ací, ha fet molt que passen per davant i mostren un gran interès en veure l'obert d'entrar. Són ells mateixos els que moltes vegades s'apropen i te demanen què és això, se pot entrar, puc entrar jo. Sí que hi ha gent que ve informada d'abans, però moltes vegades se ho troben obert i com que no se poden resistir i entren.
1: I este matí era un gran de Galipat, de l'empresa que organitza aquestes visites, éreu molts companys també guiant-los una miqueta, no? Inclús en tots els idiomes, perquè clar, veig gent de tot el món.
2: Sí, no, totalment, clar, al final encara que no siguin visites pròpiament dit el que es fa ara, si hi ha diverses persones per habitació, igual que garantim que el flux de gent vagi bé, també podem respondre a les preguntes donat el moment, que és això, és que hi ha tantes coses que t'assenyalen i te diuen però esto què és, que tu dius, és que he d'estar així dient.
1: Clar, sí. I explicant. Doncs Núria Valladolid de Galipat, de tot l'equip de Galipat, este, bueno, organització que fa possible aquestes visites i esta jornada de portes obertes, explicant detallets del que trobem així al Palau de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i convidem a tots a que vinguin. Si no ho han fet ja, que vinguin, i si ho han fet, pues que es tornen a deixar caure, que sempre hi ha una cosa nova que descobrir, no?
2: Moltíssimes gràcies i totalment lliure a tot el món. Al final, la visita pot durar 10 minuts, pot durar una hora, la cosa és que entres, que veges que està així i que tornes una altra vegada després.
1: Clar que sí. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Pel vostre treball. Anem de seguida a connectar amb Andrea Agut, que li he comentat, anem a eixir al carrer perquè no saben la de quantitat de gent que passa per este carrer de Cavallers on està el Palau de la Generalitat al llarg del matí, al llarg de la jornada.

0: perquè ha sigut impactant veure com, fent-se si programa a les 12:20, el Más de Uno València, la gent estava entrant al saló fent pues, aquestes fotos, no?, del record amb tots els elements que tenen al seu abast, així, per a poder admirar-los, per a poder veure-los en directe. Vaig a repassar mentre connectem amb Andrea, que està a les portes del Palau, a veure si pot agafar a gent curiosejant a les portes, tot i que ara mateix està tancat perquè l'horari de visites torna a començar a les 3 de la vesprada. Recordar-los que del 6 al 8 d'octubre, de 8 a 12 de la nit, tenen projecció audiovisual 360 sobre la façana d'aquest edifici del Palau de la Generalitat. El dia 8 d'octubre, de 10 a 9, tindrem exposició La Nostra Senyera al Saló de Cristall de l'Ajuntament, també on poder veure la Reial Senyera i l'Espasa de Jaume I per primera vegada, que es mostren juntes, coincidint amb el 750 aniversari de la mort del rei, en eixe lema que sabem que enguany va sobre el seu llegat, el que ens ha deixat a tots els valencians i a les valencianes. Crec que ara sí, Andrea Gut, que està a les portes d'este imponent Palau de la Generalitat. Andrea, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, companya.
0: Sí, sí, mira, estic a les portes ara mateixa, no?
1: Sí, estic concretament entre el que seria el Palau i la pròpia plaça de la Verge. Així detrás meua tinc la catedral, tinc la basílica de la Verge dels Desemparats i al meu voltant doncs totes aquestes terrasses que ara mateixa, quan són quasi les 3, estan plenes de vida, sí, de gom a gom. Grups de visitants que van i que venen i aquest ambient, no?, tan característic del centre històric de València, com diguem, doncs moltíssima activitat, tot i que és dilluns, però es nota que és una setmana especial per als valencians i també per als turistes, no?, que busquen també tindre el seu lloc i viure també aquesta setmana, com diguem, amb molts turistes de tot arreu. Hem parlat amb gent dels Estats Units, de Xile, molts francesos també, que aprofiten aquesta jornada per a recórrer alguns dels llocs més emblemàtics de la capital, inclòs i ser Palau de la Generalitat, en el que estem fent el programa i que avui podem visitar gratuïtament. Anem a intentar parlar en alguns d'aquests turistes. No sé, per així aquí tenim. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola.
3: Hola.
1: ¿Vivís aquí o venís a hacer turismo? ¿De dónde sois?
3: Sorry, don't speak Spanish.
0: Ay, que parlen Spanish. En anglès.
1: Va.
0: Clar, és que clar. Where are you from? De València.
3: I'm Australia.
1: De Australia, es que ya ves tú, es que no venen de propete.
0: No, no.
1: Thank you so much. Bueno, pues es que está la ciutat que té molta vida i està pleneta de turistes a tot arreu. No sé si hauran vist el Palau de la Generalitat, però bueno, és possible perquè venien ara just del carrer dels Cavallers. Aleshores jo crec que sí que l'hauran pogut visitar.
0: Jo crec que sí. Tu ara, si no, aprofita per a dir-los que el visiten, que a partir de les 4 de la vesprada
1: sí,
0: torna a estar obert.
1: Sí, que mereix molt la pena, eh?
0: I així que aprofitem per a gaudir d'un espai com este, com en el que estem emitint en directe, fent ràdio en directe.
1: Exactament.
0: Des d'este Saló Daurat del Palau de la Generalitat. Andrea,
1: mira,
0: aprofite.
1: Mira, tinc quasi també a uns turistes. Sí,
0: digues.
1: ¿Tenim temps o què, companya?
0: Sí, sí, digues, digues.
1: Mira, ràpidament presente a... ¿Cómo os llamáis?
4: Me llamo Denny.
5: Yo soy Roberto.
1: ¿Y de dónde sois?
4: Yo venezolana, pero vivo en Londres.
1: Vale.
5: Y yo soy de Asturias, pero vivo en Londres también.
1: ¿Y qué hacéis en Valencia? ¿Estáis de viaje, visitando un poquito la ciudad?
4: Sí, conociendo por primera vez.
5: Una semana de vacaciones.
1: Sí. ¿Y qué es lo que más os ha gustado? ¿Habéis visitado el Palau de la Generalitat?
4: Creo que sí, ayer, ¿no?
5: Creo que sí.
4: Sí.
1: ¿Qué tal?
4: Muy bonito, muy bien. Me gusta de verdad, la ciudad es muy limpia, muy bonita, la gente se ve muy alegre. Y de verdad que me siento bien aquí. De verdad que es muy bonito.
1: ¿Le recomendaríais a la gente que vaya a visitar el Palau esta semana?
5: Desde luego, en cualquier momento.
4: Total.
1: Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias. A pasarlo bien. Bueno, pues ahí tenim. No, sí. No ens anava a costar encontrar a turistes, que visitar en el Palau aquesta setmana.
0: La veu del carrer, clar que sí, companya. Doncs vaig a aprofitar per a recordar, si et sembla, que València, la ciutat, ha entregat també les seues distincions en l'Ajuntament avui. I la Generalitat, el que hem pogut saber de cara al divendres és que, com ha anunciat abans la nostra companya Núria Moreno, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el pròxim 9 d'octubre, este divendres, es concedirà l'alta distinció de la Generalitat a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho ha avançat després d'haver rebut eixa visita institucional

any. El 12 d'octubre comença la temporada de caça i també es nota el plat. El conill, la perdiu o el jabalí capitegen bona part dels plats dels restaurants que entre els mesos d'octubre i desembre organitzen jornades gastronòmiques dedicades a la caça. La trilogia del bosc no es pot entendre sense els bolets. Els boscos de la comarca dels Ports, el Penyagolosa, la Canal del Navarrés, el Racó d'Ademús, Cima de la Vall Digna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada. Per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes. Però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només s'elabora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí i, de fet, és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Dilluns de molt de moviment a la política valenciana, també per l'avançament de les eleccions generals per al 29 de novembre. Tot en part per la crisi de la vivenda, s'han establert en les últimes hores acampades a València i a Alacant per a això mateix, encara que els acampants avancen que ni la convocatòria electoral els farà moure. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. A València ha estat avui Juan Jesús Vivas, el president de Ceuta, que ha vingut a replegar la distinció que li ha concedit l'Ajuntament de la capital. I als esports repassarem els emparellaments que ens deixa la Copa del Rei, així, a casa nostra. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat, governada pel PP, celebra la convocatòria d'eleccions generals avançades. El seu portaveu, Miguel Barrachina, valora que l'actual govern central ha demostrat incapacitat, diu Barrachina, a l'hora de gestionar l'Estat.
2: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
1: A l'oposició, el Partit Socialista s'ha limitat a remetre a un tuit de Diana Morant, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a eleccions i reivindica que ells ixen a guanyar. Compromís apel·la al que autodenominen 3V baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda. Els valencianistes, però, encara no saben si concorreran amb Sumar o no. Joan Baldoví.
3: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
1: Vox considera que les eleccions posaran fi a la degradació que, segons opinen, ve caracteritzant el govern de Pedro Sánchez, el qual qualifiquen d'il·legítim. José María Llanos n'és el seu síndic.
4: No nos fiamos de Pedro Sánchez, el abandono en Ceuta ante la invasión de un país extranjero, el abandono y la traición en la riada de Valencia, en el abandono también y en la falta de infraestructuras que provocó también 46 muertos en Adamuz. Ha sido todo de tal gravedad que cuanto antes los españoles puedan llegar a las urnas, muchísimo mejor.
1: Incorporem també reaccions des de l'àmbit sindical valencià, concretament Tino Calero, el secretari general d'UGT al País Valencià.
5: Lamentamos profundamente que la legislatura termine sin haber podido sacar adelante medidas en materia de vivienda, que hoy es una de las principales preocupaciones de la gente trabajadora. Animamos a la ciudadanía a participar el 29 de noviembre y hacerlo apoyando opciones progresistas que defiendan los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, el diálogo social y unos servicios públicos fuertes.
1: Eleccions generals, per tant, el 29 de novembre. Pel fracàs, recordem, a l'hora d'intentar aprovar el doble decret llei plantejat pel govern central per la crisi impossible de la vivenda. Més de 300 tendes de campanya, unes 600 persones aproximadament, estan participant a l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne que des de dissabte a la nit està tenint lloc a la plaça de l'Ajuntament de València, en ple cor de la capital valenciana. Una acampada que no descarta continue creixent precisament en les pròximes hores. Amparo Sánchez.
6: De moment no han volgut valorar l'avançament electoral, però insisteixen que demostra que la mobilització social serveix per alguna cosa. Cristian Kirilov, portaveu de l'organització, anima els ciutadans a participar i donar continuïtat a l'acampada.
7: Que por favor tengan pensamiento crítico, se sindicalicen, apoyen a las luchas aquí en València, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas. Pueden unirse a cualquier acampada y si no pueden quedarse a dormir, que vayan, pasen la tarde, traigan comida y traigan recursos, porque es lo que se más necesita, apoyo.
6: En la acampada están participando sobre todo los jóvenes que lamenten la situación que están viviendo.
8: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
9: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
10: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
11: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
6: Durant la setmana valoraran si retiren les tendes de cara al pròxim divendres quan està programada una mascleta amb motiu del 9 d'octubre.
1: Alacant també té acampada, també des d'este cap de setmana.

És a la plaça de la Muntanyeta. Parlem d'una de les 5 ciutats de tot l'estat amb major nombre de desnonaments, on el preu de la vivenda ha pujat un 7,5%.

0: compatibilizan la protesta con el trabajo y los estudios, pero durante el día hay unas 200 personas acampadas y cerca de un centenar se quedan por la noche en la citada plaza. También han celebrado como una batalla ganada el aplazamiento del desahucio de un hombre de 95 años señalado para este lunes en Benidorm. Es solo una batalla, han dicho, porque solo se ha aplazado durante un mes.
1: El jutge ha acordat avui dilluns la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del cap de setmana precisament per la vivenda. Queden, no obstant això, investigats pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions. La crisi de la vivenda continua deixant-nos històries amb noms i cognoms, ací, a casa nostra, noms i cognoms com els de Kenia Morazen. És mare de dos fills menuts i, a més, un d'ells té 7 anys, una discapacitat del 95%. Ella, a tot això, hem d'afegir que és víctima de violència de gènere. S'enfronta ara a un desnonament sense alternativa habitacional després que la seva exparella deixara de pagar la hipoteca que havia de pagar per ordre judicial. Kenia es manté esperançada, tot i ser conscient que el resultat final podria no ser a favor d'ella.
2: Vamos a continuar peleando de alguna manera, aunque en mi caso en este momento pues es la incertidumbre todavía del no saber si va a ser a favor nuestro o a favor del fondo de inversiones.
3: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
4: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són ara mateix les 7 i 28 a València. Ha estat avui Juan Jesús Vivas, el president de Ceuta. Ha vingut a replegar la distinció que l'Ajuntament de la capital valenciana li ha atorgat a la ciutat autònoma pel 9 d'octubre, distinció que també li atorgarà la Generalitat Amparo.
5: Llorca reitera que Ceuta va mostrar el seu suport després de la dana i que ara calia estar al seu costat.
6: Hemos visto cómo sufrimos una invasión en nuestro territorio que desgraciadamente ocurrió en la ciudad de Ceuta. No podemos olvidar que son compatriotas, que son amigos, que son vecinos y que después de las muestras de solidaridad y de cariño que tuvieron todos con nosotros en momentos tan difíciles, teníamos que estar a la altura que merece nuestro país y que merece la ciudad de Ceuta.
5: Per la seva part, Vivas ha reiterat que estan vivint un moment molt complicat, però que la distinció posa en relleu el coratge dels seus veïns per a no rendir-se.
7: El coratge i el valor de los ceutíes para resistir, cueste lo que cueste, hasta el último aliento. También es una madurez, la madurez de nuestro pueblo para no perder la entereza ni con el alma en vilo. Y en segundo lugar, transmite algo que para nosotros es importantísimo. Transmite a través de Valencia, a través de la Generalitat, el respaldo de toda España.
5: El president de Ceuta també ha rebut de mans de l'alcaldessa de València, María José Catalá, la medalla d'or de la ciutat.
1: L'OCDE, l'organització internacional OCDE, ha presentat avui a València la plataforma sobre resiliència regional davant desastres, una plataforma per a fer costat a països, regions i ciutats en la gestió del risc a través d'experiències compartides. Ha sigut en el marc del Congrés Internacional per a la Resiliència davant desastres naturals que està celebrant-se fins a demà dimarts al Caixa Fòrum de la capital valenciana. Virginia Barcones és la secretària general de Protecció Civil i Emergències del Govern Central.
8: Hay que ganarle tiempo al tiempo, tiene que estar todo preparado. El miércoles se constituye en España la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, para trabajar de manera conjunta y coordinarnos todas las instituciones en esa complejidad territorial que tenemos con toda la sociedad civil organizada, con la ciencia, con el conocimiento.
1: La Generalitat ha iniciat avui els treballs de recuperació a les carreteres afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó que va cremar el juliol quasi 9.600 hectàrees a la Serra d'Espadà. La inversió global del govern valencià per a recuperar les zones afectades ascendix ja a 4,2 milions d'euros. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
9: Les actuacions permetran assegurar els sistemes de contenció, els talussos danyats pel foc i la recuperació forestal i de camins. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
10: Ampliar a 10 metres a cada costat de les pistes per tal d'evitar que els troncs, especialment aquests dies que han tingut pluges intenses, caiguen.

0: i impedisquen el pas d'aixes pistes. Ixa primera feina està avançant a molt bon ritme. S'estan també obrint les noves pistes forestals que volíem aprofitar, 3 quilòmetres de pistes noves que serviran per a connectar i per a estar millor preparats si alguna vegada, esperem que no, tornem a viure algun incendi paregut.
1: A més, la Generalitat invertirà 330.000 euros en el Col·legi Públic de la Vila Vella, que va quedar afectat pel foc.
2: La Direcció General de Trànsit posa en marxa durant tota esta setmana una campanya especial contra les distraccions al volant. El 30% dels accidents de trànsit es produeix per distraccions i majoritàriament per mirar el mòbil mentre conduïm. Hi haurà, des d'avui fins diumenge, controls a les carreteres valencianes per a vigilar i també per a conscienciar. José Rodríguez és el subdelegat del Govern Central a València.
3: Estamos hablando que la distracción al volante está reconocida estadísticamente como uno de los factores de riesgo y de consecuencias fatales. Estamos hablando de volantazos, estamos hablando de pérdida de percepción del entorno del tráfico y también estamos hablando de que dentro de la conducción el tiempo de reacción es mucho más largo.
2: El Ministeri de Transports ha aprovat de manera definitiva l'estudi informatiu per a l'anomenada variant de Torrellano, una infraestructura clau per a Alacant perquè suposarà eliminar les vies del tren de la façana litoral a Sant Gabriel per a traslladar-les cap a l'interior. El Ministeri afirma que això és un impuls, diuen, cap a la futura realitat ferroviària alacantina. A punt, avui dilluns també de la cultura, la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el cant valencià d'estil com a bé d'interès cultural i material de la comunitat. Ens centrem en este cant valencià d'estil. De què estem parlant, Núria Moreno?
4: Una expressió musical tradicional profundament arrelada que té el seu origen en els cants vinculats a les tasques agrícoles i que agrupa diferents modalitats de cant, per exemple, les albaes. Noelia Llorenç, titana, és una de les referents en el cant tradicional valencià. Així ha valorat avui l'anunci en Onda Cero.
5: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho perquè les institucions facin el que calga per a que este cant valencià d'estil es pugui conèixer en les escoles mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest cant valencià d'estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
4: La seva pràctica i transmissió continua viva gràcies a artistes com Noelia, associacions i agrupacions culturals i centres de formació especialitzats. En l'actualitat existeix una escola a Catarroja, segons la Generalitat, integrada en l'ensenyament reglat, a més de diversos centres i entitats que desenvolupen labors formatives i de conservació d'este patrimoni musical.
2: Movem ja cap als esports. D'això s'encarrega una vesprada més, com sempre, així a la ràdio, Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: I ja tenim el repartiment esperat de la Copa del Rei. Que deixa este repartiment?
6: Sí, perquè avui el dia ve marcat, com dius, pel sorteig de la Copa del Rei. Ja tenim rivals per als nostres representants de la Comunitat Valencià. I començant per la província de València, rivals de València, Llevant, Tavernes i Castellonense. Víctor Lluc, bona vesprada.
7: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En quatre representants de la província de València hi haurà un Tavernes València, un Tarancón Llevant i el Castellonense Almeria. Recordem que l'eliminatòria és a partit únic. La setmana del 28 d'octubre podria ser dimarts, dimecres o dijous. Te conte també que en el València avui té jornada de descans. Serà demà a partir de les 10:30 quan tornen a la feina per a començar a preparar el partit del cap de setmana davant el Racing de Santander. Pendents de la recuperació dels lesionats, podrien ser bastants, com és el cas de Diacabí, Tàrrega, Fulcán Quier o Copete.
6: Gràcies, Víctor. El Villarreal i el Castelló també coneixen els seus rivals. Víctor Fan, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. El Manacor de la Tercera Federació i el Conquense de la Segona Federació són respectivament els rivals de Villarreal i de Club Deportivo Castellón de cara a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Un conjunt, el Groguet, que avui tornava a treballar, ho fa recuperant ja internacionals. El Castelló també treballa després de l'empat en el dia d'ahir davant del Ceuta, que la pea del liderat de segona.
6: Gràcies, Víctor. L'Els, per la seva banda, tindrà un desplaçament molt proper. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Bona vesprada. La Unió Deportiva Pinatar de Preferente Murciana serà el rival del Elche de Martín Anselmi en la primera ronda de la Copa del Rey. Ha tenido fortuna por ese desplazamiento cercano, apenas 50 minutos en carretera entre Elche y San Pedro del Pinatar. Ahora falta ver si el partido se puede jugar en el estadio de la Unión Deportiva Pinatar o se busca una alternativa si no cumple los requisitos de la federación. El Eldense, por su parte, se medirá a domicilio al Atlético Baleares de segunda red.
6: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules va empatar davant el Jaén amb polèmica. Amb polèmica, ahorita.

0: Valenciano con Teika, el buen Bendy. Soy
1: estudiante. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Como cada lunes repasamos el marcador del deporte femenino de la mano de Teika. Ya sabes, es el lema, juegan ellas, ganamos todos. En baloncesto tuvimos una derrota sorprendente de las campeonas de Liga y de la reciente Supercopa Valencia Basket en el estreno, primera jornada de la Liga CB ante el Mallorca 88-71. En fútbol tuvimos en primera división la jornada número 6, no consigue esa primera victoria el Valencia y cayó derrotado 0-1 frente a la Real Sociedad. Y en primera federación, en la jornada número 4, Atlético de Madrid B4, Levante 8 y Extremadura 1, Villarreal 0. Y por último, en balonmano, división de honor, jornada número 4, Morvedre 24, Oviedo 19, Elche 27, Granollers 23 y Veravera 35, Elda Prestigio 24.
0: Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
2: Gràcies, Eduardo Esteve. I s'ha sigut la jornada a l'esport femení de la mà de Teika. Anem ara amb l'última hora des de cadascuna de les emissores de les nostres províncies en la Comunitat Valenciana. Comencem per Onda Cero València. A mi se resó del sorteig Goper. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Hi ha quatre representants de la província de València. El partit més destacat és el Tavernes València. Després també està el Llevant, que jugarà al camp del Tarancón, i el Castellonense, que ho farà en el seu estadi davant l'Almeria de la segona divisió. Recordem, la jornada és el 27, 28 o 29 d'octubre, partit únic, i avui hem parlat en la sintonia d'Onda Deportiva València amb l'entrenador del Tavernes, amb Carlos Sapina, que ens ha dit que el València és la grossa del tot del sorteig.
4: Sí, correcto, porque lo que todo el mundo quiere es que venga un club donde haya afición, ¿no? Entonces, tanto Valencia como Levante, en este caso, pues probablemente mucho más Valencia por ser un club histórico y el más fuerte, pues hay mucho aficionado que desea ver a sus ídolos, así como los niños y niñas, en directo. Entonces, pues sí, la verdad que deseamos Valencia o Levante, eran los que queríamos, pero al caer el Valencia, pues... Correcto, creo que...
3: A més, et compte que tant València com Llevant tenen 8 jornada de descans i serà demà quan començaran a preparar els seus partits. El València jugarà el diumenge davant el Racing de Santander i el Llevant haurà d'esperar fins al dilluns per a jugar davant el Sevilla. En el València, pendents de la recuperació d'alguns lesionats, com és el cas de Diacabí, Tàrrega, Fulquero, Copete, i també amb permís de Guido, que es troba a Argentina per assistir al partit homenatge a Messi, que es jugarà a Buenos Aires en la jornada de demà. I en vela, pendents a València de la disputa d'esta setmana de las 52 internacionales series de vela que se disputará a la Marina de Valencia.
2: Gràcies, Víctor. A la província de Castelló, per la seva banda, i com contàvem, i parlant de la Copa, el Villarreal viatjarà a Manacor per a jugar el dimarts 27 davant del líder del grup mallorquí de Tercera Federació, mentre que el Club Deportivo Castellón farà lo propi davant del conquense de la segona ref. L'atenció en el conjunt, per parlàvem ara de la capital de la plana, perquè ahir va empatar a un gol el Castelló a casa davant del Ceuta, tropeçada per als blanc-negres, que varen perdre d'aquesta forma el liderat, tot i que es van avançar al primer minut de joc. El tècnic Pablo Hernández, això sí, decía que va a ser un mal día del Zeus.
5: Bueno, que ha sido un mal día en la oficina, ¿no? Como se dice. Hemos estado muy, muy espesos con balón, no hemos fluido, muy erráticos, muchas pérdidas y eso nos ha ido con el paso de los minutos perdiendo la confianza y al final sabíamos que ellos eran un buen equipo, ¿no? Aprovechando esas pérdidas que podíamos tener y hemos sufrido un poquito ahí, tampoco demasiado, pero sí, en la segunda parte hemos intentado hacer algunos retoques en cuanto a alturas de jugadores, pero era un día de se veía, ¿no? Se olía que no estábamos finos, que no era nuestro día y al final, pues bueno, un partido que hemos podido ganar, al final se ha empatado, pero también lo podíamos haber perdido.
2: Va poder passar de tot, al final se va tindre que conformar en un punt que fa que perga el liderat de la segona divisió momentàniament el Club Deportivo Castellón. Per la seva banda, a Villarreal els groguets han tornat aquesta mateixa vesprada al treball després de 3 dies de descans i ho han fet ja amb la recuperació d'alguns dels 12 internacionals que faltaven per arribar. Dels que falten, a estes hores és titular Mika Utadze amb Geòrgia davant d'Irlanda, mentre que demà serà tor per als que queden. Per un costat, Santi Mourinho amb Uruguai, partit que per cert es juga a la Índia, amb la qual tornarà a Villarreal tard. I a més, especial atenció als Estats Units-Canadà perquè en aquest partit compta la presència de fins 4 futbolistes del Villarreal. Alex Freeman en Estats Units i Buchanan, Saliba i Oluwaseyi amb Canadà. No s'espera que puguen arribar abans del divendres, que serà el dia abans també de jugar aquest partit davant del Real Madrid. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elx, on el conjunt del Baix Vinalopó